0: Volía presentaros, así a la mano derecha, desde Badalona, Toni Medialdea. Así molt a prop també de Sants, Ramon Baguer, al baix. I també de Sants, d'eixe poble ciutat, Raúl Lorenzo, a la bateria.
1: Bé, companys,
0: ens ajudeu? Ens ajudeu, sí?
1: Aquests pulmons. Voleu dir que això podem cantar sentats?